Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada. Emissora municipal.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Farmàcies de Guàrdia, Maon, Landino Pons, calle Doctor Rufila 4. En Ciutadella, Font López, calle Jerónimo Alcina, número 5. I en Alaior, Mascaró Caules, carrer Pura Sabell, número 2.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Recuerde que usted tiene una cita en el próximo capítulo de El cielo que nunca vi.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Paris.
1: Hola, Juana.
2: Bon guapa. Me dic bon guapa.
1: Gràcies.
2: La música guapa. I tot el que dius està molt guapa. Tot molt guapa. Està molt guapa. Això és una de les setmanes. Ha sentat-se italià.
1: Ah, veurem. Aquest.
2: Aquest. Com tots.
1: Jo tenc una amiga que també en cerca un d'italià, diu.
2: Sí? Pues ells posin més sentiu per la teva.
1: Jo dic, per què vam estar italians i espanyols si som ben monos?
2: Sí. Tot
1: res.
2: No ho clarirem. Un bon matí, un salut a tothom. I moltes gràcies per tot el que feis molt bé.
1: Gràcies,
2: jo avui estic, i ho sent.
1: Sí, estàs afònica.
2: La nostra al·lèrgia. He sortit a comprar a les 7, a les 8 menys 10. I era a les 8 i mitja a comprar la botiga i cap aquí. Perquè no puc, és la calor aquesta.
1: Molta.
2: I és que m'he vestit molt bé, tinc el meu ventilador i el ventilador el que me fastidia. El ventilador el que me fa saber i pitjor per bueno. Gràcies, Toni, per tot.
1: Que no és una cosa ets altra.
2: Un salut a tothom, un salut a tothom.
1: Adéu, a Juana.
2: Adéu.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Lucrecia.
1: Hola. Que aquesta dona, si va amb avioneta, volarà en el cel. I anarà per dins.
0: Sí, mira. Ja serà una cosa més.
1: Una cosa que sempre, que nunca vió, pues, sembla que sí que ho veurà, idò. Oh. Ai, que me penso que hi ha moltes mentides amb aquesta novel·la.
0: Trobes? Bueno, sí, totes les novel·les són iguals, totes tenen...
1: Jo no, sí, jo, bé, jo... Ara, escoltant-te, no de res, quasi, saps?
0: Hi ha d'haver buenos i malos, perquè si no ja no va.
1: Si tothom seria mal, almenys, si tothom seria dolent, més malament que mai, eh? Perquè mos salvaríem els guinevets, els durien sempre en sa mà, com n'hi ha quines. Hi ha tants de... Almenys no reien més del món. El món està ben perdut. Si va quines.
0: Últimament ja molt de fan, en Gutzart.
1: Sí. Calor a matar. No, no calor, a matar. Tinc l'esquena. Qui m'ha picat com que tingui... M'hagin picat animals, saps?
0: Sí.
1: I no pres xes de sol, si en quasi ha de ser, quan rei aquí so, però dur roba, vull dir que només, només l'et dos braços de fora i escoltell. I és tota l'esquena. Que la meva filla, que és aquí, diu, sembla que és com una borradura que t'ha sortit l'esquena. I què és, no ho sé, i però no me faltava res més. En els 87 anys tornava a agafar una altra cosa que no havia tingut mai.
0: Sí. Bueno, veurem, res.
1: No, sí, pel que jo veig, n'hi ha moltes que encara descobriré. Que heu d'anar avui o no hi anau?
0: Avui és divendres.
1: Eh? Demà. Avui. Demà.
0: No ho sé, ja t'ho diré.
1: Ja t'ho diré, bé. Ja t'ho diré que jo hi aniré demà.
0: Ah, vale.
1: Espera que... hi ha sa fia, i es fiet, i bueno, i volen estar una estona.
0: Vale, vale,
1: bien. I com que som-ho, se'm va... Per cosa de sa feina, se'm va haver d'anar, i no ve fins demà vespre, però ells tenen cotxe i sa mare, ells, diu, tu no pots anar com sempre, cada setmana, no? Cada setmana, no, cada 15 dies que me solé quedar. Dic, però, almenys que sàpigueu que jo sé qui vaig, que no veniu, pues ja serà un altre dia.
0: Veurem, eh?
1: Que vagi bé. A tots, que està tothom bé?
0: Sí.
1: No sé ningú que no estigui...
0: No, hi ha molta gent que està molt fotuda, però...
1: N'hi ha que estan per fotre, no? No és el mateix,
0: però
1: no,
0: aquí estan...
1: No és el mateix, no?
0: N'hi ha que estan com a passarells.
1: Però... I això, no...
0: No, no...
1: Com que no hi ha ràdio, saps què vaig sentir ahir?
0: Què vaig sentir?
1: Te vaig sentir a tu, per la ràdio.
0: Que cosa gravada.
1: Perquè quan van acabar, vaig passar i ja dic, ja saps, ja pleno avui.
0: Sí.
1: I s'estona, i quan va acabar vam posar el que canviem, el que vau fer, s'esplanada, un bon tros, i es fa violer, i això, i diu, que ja això, dic, no, dic, això és de Sant Jaume. I bueno, això, però mos vaig sentir.
0: Això, com que ho graven i ho poden tornar a posar qualsevol dia.
1: Idò. I, bé està. I ja va. I ja saludarem a tothom que ens escolta, com sempre. I que ho passin el millor possible. No els hi desig el que ja fas. No mos ho desitja ningú.
0: És que és espantós.
1: Però que s'afluixi una miqueta, sí, que m'agradaria. Va dir que avui s'afluixi.
0: Jo t'he dit que m'agrada assistir-ho, però... Ja, aquesta calor tan sufocant no m'agrada tampoc, no, eh?
1: No, ja.
0: Però una cosa és que no m'agradi i l'altra és que no ho pugui aguantar.
1: Clar. Però veus, jo, allò, fa tant d'anys que ho aguanto i sempre deia el mateix. Però vull dir que també, també no, que és mal d'aguantar, m'entens?
0: Sí.
1: I al final, l'única manera d'aguantar-ho és remuntar i això per ahí. I si t'acabes de dutxar, t'aixugues i te dones sentir.
0: Sí, sí.
1: Ja, com sempre, una tovalloleta mitjancera, la bany, quan té molta calor, i me la poso damunt el clotell. Quan em vaig al llit, me la poso damunt el cap, en el front, saps? I en el coll una miqueta, i poso una estona al ventilador.
0: Això, et deu donar frescor, sa bona estat.
1: Aquesta aigua freda aquesta me va bé, m'entens? Però ja ho feia, vull dir que fa anys que ja me sabia dir, jo no sé com pots dormir d'aquesta manera, perquè que nostra, el que feia, i jo dormia a la banda de la finestra, diguem, el que feia era que agafava una tovallola, te diré de cara, o mitjancera, la vaig banyar-la, les feines per a mi. Primer, de més de jornet, un poc més de gel, me dutxava. I després, quan deia, no me'n vaig al llit, i també me n'anava al llit, encara existia el meu, eren les 10 o més, eh? Pues, després agafava aquella tovallola, i ben desquadra, i de bon joc, i m'agafava d'escoll fins... el Monte Piadoso, quasi. I després, quan ja notava aquella frescor, després una estona de muntes cap i després ja m'adormia. Mira, jo dic, bé, jo crec que té la sort que tinc, que ja m'agrada ser corrent, no me fa res, està més de corrent. I això m'avença, veus, perquè si ara té molta calor, pues, segons el bon macet, sent una idea que va passant de banda a banda.
0: No és... Com que... No sé. És el temps, si estàs voltat, perquè no...
1: Sí. I més mal, més que es col·loca, més dolent que arribarà a ser, imagina's.
0: Bueno, Lucre, li farem.
1: Tenemos mucha suerte. Fé de veure si en sent.
0: No li vam.
1: I això jove com està?
0: Igual.
1: Igual.
0: Beníssim. Tothom beníssim.
1: Boníssim. Ale.
0: Vinga.
1: Besitos.

0: señor, yo no me casaré.
1: Así le digo al cura y así le digo al juez.
0: No, no, no, no, señor, yo no me casaré. Estoy enamorada, pero me aguantaré. Yo no
2: buen día.
0: Me caso, compadre querido.
2: Hola, buen día.
3: Hola, buen día.
2: ¿Qué tal?
3: No, no vull ser molt malament tot i no ser innocent, sí. Perquè aquest cotxe que es va empotrar, que no entenc encara com se va empotrar, perquè és una cosa que no ho pots entendre, és de sa caseta que ha enviat a l'internet i tot. Ja sé el que se va entendre, diguéssim, dintre.
2: Sí.
3: És una sa casa on hi ha sa antena aquesta.
2: Sí.
3: I allà tot l'internet i tot el que ens dona, diguéssim, la ràdio, la tele, tot. I aquesta, pues, se va embestir, que ja t'ho dic que no entenc com, perquè va entrar dins la tanca per embestir, sempre que no es va embestir davant la cara, sinó que es va embestir al costat, coses que no s'entenen, saps? I clar, jo veia el sabion aquest que anava i venia de munca meva, però bueno, jo veia que hi havia hagut un a sort, però tampoc no em feia, la veritat és que no em feia prou cas. I després, pues me van donar compte que era a cap de Fidel i bueno, i van sempre so, i clar, i deu tenir problemes de per la ràdio i per antenes i tot aquest pendango, saps? Però bueno, és el que hi ha. I jo he escoltat la novel·la quan era el més interessant, no l'he pogut sentir, no te perdis, perquè clar, el que més interessant era quan ella venia, anava amb el marquès aquest, i avui hi ha moltes
2: estones,
3: si no
2: ho sento, però
3: bueno.
2: Bé, no passa res, no t'has perdut res, no?
3: No, si no és la novel·la tot.
2: Ara tornaran, tornaran.
3: És tot el programa, saps que t'ho vull dir?
2: Sí.
3: Ara veurem fins quan. I menys mal que hem dit que no havia tocat no sé què, perquè si no, li costarà un pastó en aquesta, perquè ha cremat dins de casa aquesta, i per assalt d'un bé, van venir de veres, i tot d'una. Van venir, es va desplegar tothom en un moment, eh?
2: És un
3: dia, tot una... Però ja no hi ha idea, no sé, van tenir un incendi, però bueno, com quan no veien ni es fum de carrera, no ho parlava i no ho veia, saps? Però bueno, mira, el que hi ha, i ja està. I jo ben igual que tothom, i jo m'ho desistiu. Igual que si gent que és de cibern, però n'hi ha coses i coses. I bueno, no has aguantat una vida en aquesta unitat. Allò tampoc m'agrada. Crec que no agrada cap persona que tingui cap lluny per aguantar sopa. I a més que fa aguantant d'antes de Sant Joan, eh?
2: Sí, sí, és tot estiu, molt llarg.
3: Exactament, perquè dius això fa una setmana, bueno, fa una setmana, vale, però és que un guany fa més d'un mes, eh? I no cal ni una gota d'aigua, jo, també. Que quan tot s'aixeta, te promet, que pensa, ai, tinc d'anar alerta, clar, així de clar. Que
2: es creix
3: que no plau ni fa res, però
2: no ho sé
3: què fer, però bueno, és el que hi ha. Vinga, idò, Toni, que passis un bon cap de setmana a tu i tota l'audiència, i també vaig sentir un pal d'ahir de gravar, ja està.
2: Tens la cara, la casa pintada?
3: Sí. Hombre, la casa va quedar pintada la setmana passada.
2: Vale.
3: En quatre, ja saps, un crac. Però el mono meu, ell la va pintar, però si aquí va anar darrere i encara no ho té ben aclarit, és muat. És pintada, eh? Però si tu buides armaris i ho vols col·locar i vols tirar roba, que m'ha dit, que fa que no ho has dit en això? 4 anys. I jo, fora, això que fa, ara. I jo, fora. I ara és col·locar coses, eh? En tir moltes, la veritat.
2: Jo hauria de fer-ho, però...
3: Però que
2: veig, tanta vessa.
3: Vaig tirar tant de discos que m'ha estat tan de greu que no t'ho pots imaginar, eh? Però clar, no sabia què perdut-los. Vaig tirar un, però un que n'hi havia de tabar 25, eh? De casset. I discos grossos, però ja és que arriba un moment que fas, Vingau.
2: No.
3: Igual que llibres, qui vol enciclopèdies avui en dia?
2: Jo el que t'he de dir que és la decoració de ca meua de les carreres de les Moreres és pràcticament de tot llibres, hi ha llibres per tot,
3: sí, I
2: els discos aquí, a Cala Llonga, però dos armaris plens.
3: Jo te'n volia donar, però crec que tot ho tens. No sé quan t'ho tinc que dir. Arriba un moment que dius que li tinc que donar si ell ho té. És que te fa pena, Tiraró. Són tot ciclopèdies aquestes que en Rafael ha tingut, en tingut llibres, perquè també has estudiat física i química i m'he llegit, i en té de llibres i llibres, i en tires, i en lleves, te sap greu, te tornes a guardar, tornes a tirar, no el tiraré avui, el tiraré demà, ja és un bordell. Es pintar perfecte, Toni. No, el que ve darrere encara està en poc cos.
2: Ali, no, vinga, a fer feina.
3: Vinga, fins una altra.
2: Adéu.
3: Vinga, adéu.
2: Bueno, pues, Gertrude, i ella sempre té armada.

0: Vicente Fernández, el rey, bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, reina.
1: Com va, com va?
0: Molt bé.
1: La mare que està bé?
0: Sí.
1: Sí, bueno, sou bé, esteu bé.
0: Això mateix.
1: Bé, jo pensava que ara llarem bé, ja. Sí. Molt bé, Toni. Que no de caiga.
0: Sobretot, Nini.
1: Posem el que vulguis, cosa alegre, perquè de tristó ja n'hi ha prou.
0: Alido.
1: Com és que tinc la ràdio aquí, me repeteix?
0: Sí.
1: Ara no hi pensava, no? Bé, d'aire, Toni, saludar a tothom. He sentit ara anar a fer trudis. He trudit una abraçada. Després d'una Margarita Pont, ara no sé, no la vaig sentir la setmana passada. No sé si va cridar o no, si no.
0: No, no.
1: Un saludo, Marga, i un beso, la tiativa.
0: Doncs gràcies, Nini.
1: Vale, Toni, una abraçada.
0: A tu, adeu.
1: Adeu.
0: Na, Nini, Mercadal.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Antonio.
0: Hola, Fede. Bon dia.
1: I Radio Oyentes des Castell. Tothom, bon dia. Mira, ens estem escoltant amb molta atenció i aquí estem.
0: Beníssim.
1: No.
0: La caloreta i tot.
1: La vida m'ho han de prendre bé, Antonio.
0: Sí.
1: Perquè si no, malament.
0: Jo ja m'he begut dos botis d'aigua avui de matí.
1: Ho crec, perquè fa molta calor, eh? I tu allà que estàs així en tensió, que si so, que si el disco, que si ara so, que si ara més encara. Claro, perquè quan un està relaxat, no penses en res, però quan un borina, pues, que no siguin feines feixugues, pues són feines d'estar al tanto, a la llegada i tot. Sí.
0: Tot ho clarirem, si Déu vol.
1: Sí, i l'amo. I així estem, Antonio. Dic, li farem una cridada perquè sàpiga que l'escoltam, que sentim tothom, qui telefona, i tothom qui escolta, i ja veurem.
0: Molt bé, Fede, molt bé.
1: I que no decaiga.
0: Sobretot.
1: Sí, per l'amor de Déu. Que sol que mos queda de sempre, diguem, Ràdio Es Castell, i l'hem de conservar, eh?
0: Sí, ara no podem fallar més.
1: Ah, ja està bé, ara ja l'hem de conservar, sí o sí. I no, mira, Antonio, això, gràcies per... És poca paga, però bueno...
0: Ja ho és, molt d'escoltar la ràdio.
1: Tot ajuda, eh?
0: Jo me'n fan satisfets quan me diuen que escolten la ràdio.
1: Veus? Jo crec també. Si bé que ho fas amb molt de gust, dues les seues hores de preparació, dues les seues els seus intríncolis i sembla que no, i has d'estar molt atent, i clar, i si te't fan una telefonadeta, pues és com un que te donin 20 duros, però bueno, els 20 duros no hi són, però bueno, bé, l'alegria és la mateixa.
0: Sí, és, molt bé.
1: Molt bé, Antonio, un abraç, un saludo per tothom, molt cordial, i sempre endavant, Ràdio Es Castell. Fa molt d'anys que l'escoltam i ara ja l'hem acabat d'escoltar.
0: Clar que sí.
1: I no, vas darrere, ho penso.
0: No siguin Ràdio Es Castell, mai no.
1: Mai no, eh? I no. Molt bé, Antonio.
0: Vinga, Fede. Gràcies.
1: Vale. Un abraç. Adéu.
0: Adéu. Bueno, pues està tan fe de Navarro. Aquí. Sempre mos escolten. Ara tenim que avui és el Dia Mundial de los Faros. I los siete faros de Menorca, ja llegirem el document aquest, que diu: porque históricamente salvaron vidas al evitar naufragios en costas peligrosas, y hoy son un valioso patrimonio cultural y un gran atractivo natural. Los más destacados incluyen el faro de Favaric, el de Punta Nati y el faro Caballería. Seguridad y navegación. Ayudan a los barcos a no chocar contra las rocas y los acantilados por las noches o en días de niebla. Señales lúnicas. Cada uno tiene un código de luz diferente para que los marineros sepan exactamente en qué parte de la isla están. Historia de rescates. Se construyeron en el siglo XIX y principios del XX para frenar los muchos accidentes causados por el viento fuerte de tramontana. Los faros más bonitos de Menorca son el de Favaric, el de Punta Nati y el de Caballería, como ya he dicho. El de Favaric, al noroeste, dentro del espacio natural de la Albufera del Grau, tiene una negra, una tierra negra, con una línea blanca, y está rodeado de rocas oscuras que parecen de otro planeta, perquè són negres. Punta Nati se sitúa al noroeste, muy cerca de Ciutadella. Se alza sobre acantilados muy altos y es un sitio perfecto para ver ponerse el sol por la tarde. Sí, no hi ha res davant. I és de cavalleria, ocupa el norte extremo de la isla y se construyó sobre un acantilado enorme y ofrece vistas muy bonitas del Mar Bravo. Esos son, aquí hi ha, a Menorca tenim més faros, però ja són més boies. Qui també dirigeixen, pues, sabers difunt. Com ho tenc que dir? Guien en els navegants per circular tota Menorca amb els destellos de cada faro, fa uns destellos diferents. Per exemple, un fa una encesa i una estona buit, una altra encesa, bueno, amb uns segons determinats, i cada un té el seu llenguatge. Així que, faros, alerta.

0: Ràdio Es Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.
1: I ara llegirem l'article d'avui de Joan Barceló. Qui dia passa? Hem estrenat el mes d'agost i per molta gent arriben les vacances tan desitjades. Sembla que fins a mitjan setmana les coses meteorològicament parlant no canviaran massa. Va passar la Mare de Déu dels Àngels diumenge, que obrí un mes de festes per tot arreu. Dijous, amb el Salvador, dia que els nous tenen millor sabor. La lluna entrarà en el quart minvant a les 4 hores i 12 i 21 minuts de la matinada. Les nits d'agost són les més clares de l'any, quan la lluna brilla molt. Divendres és Sant Gaietà, patró dels orfes, biblioteques, secretariats i documentalistes. Els viatgers i els mesos d'agost obliguen a la roba còmoda.

Sant Domingo, no et gens plent, si el sol pica sa gent. El diumenge, Sant Diumenge, Sant Domingo, ha estat patró de les modistes i cosidores. Per posar gallines i indiots s'apropa el temps més adequat. Regau amb freqüència les plantes durant aquest mes i el següent. És recomanable posar dins pa al voltant dels arbres plantats per conservar la frescor. També convindrà netejar i cavar les oliveres. Aprofitar el fer-les per melmelades de puna, de pruna, de frare roig. La pluja no sol encara ser molt apreciada i per això diuen que aigua d'agost posa corc per tot. I si no n'ha fet, que no en faci per ara. Allò que és de l'agost madura el setembre, continuarem amb el període calent. Som els dies de cabanetes o cabanyelles que funcionen més o menys de la mateixa manera que els contes d'en Salomó i serveixen per pronòstic a llarg termini. No debades els 12 primers dies d'agost tenen també el secret dels 12 mesos següents. Convé regar la gespa de nit o al capvespre i així estalviarem aigua. I el que diuen és que no la podem regar. Som els temps, en cas, de tot cas, en què farem espelt de les figues i aquest dia el sol d'agost calent farà oli a més de most. S'han d'arrencar les cebes i es posen trossos de teula davall els melons per preservar-los de la humitat de la terra. Es planten lliris, trinitàries, francesilles i per tal que floreixin a la primavera. Durant la setmana podem sembrar naps, raves i cols tardanes. S'han de secar els formatges. Els penjolls de rem de les parres es troben ja ben desenvolupats i potser necessitaran una esquitxada de sulfat de coure. I això...

Bueno, amics, fins aquí arriba el programa d'avui, aquest Por fin es viernes. Espero que hagin passat un bon dematí. Espero d'així que passin un bon cap de setmana. Si pot ser, vagin per sombra. Jo també hi aniré. I fins dilluns, si Déu vol. Dilluns a les 9, com cada dilluns, miscel·lània matinal. Avui que vespre la programació és a partir d'ara en Cristóbal amb el seu programa que li diuen el rap super rato. El super rato. Ara bé, el super rato. I després d'ell, Diego Pascual, amb el seu programa Digues-lo i no sé què. El programa es diu Solo para ti. I després Nadalina Gómez amb el GEA de tota la vida. Moltes gràcies. Fins dilluns.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Radio Skesteil. Sent 3.4 de sa freqüència modulada.
1: Tan inert és i nasca, masca.

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat de veure els dos la lluna que...

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

resultat del teu esforç som nosaltres. I esperem que quan ens miris et sentis tan orgullós del que hem aconseguit com nosaltres ho estem de tu. Perquè tot el que tenim i som t'ho devem a la teva dedicació, a les teves ensenyances i aquest cor tan gran que sempre troba espai per donar més. Ets molt més que un pare. Ets el nostre far, el nostre suport i sobretot la nostra alegria. Ets el centre de tot, el pilar que ens sosté i no podem imaginar una vida sense el teu amor i el teu exemple. T'estimem amb tot el nostre cor, papi. Gràcies per ser tu.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Guia és un programa dirigit i presentat per Nadelina Gómez. Els divendres de les 19 a les 21 hores a Ràdio Es Castell. Emissora municipal que es troba en el 103.4 de sa freqüència modulada. Guia és un programa on la música, la literatura, els costums, la història es ratllarà d'allò que ja no te'n recordaves i que dus escrit en la gent de la teva humanitat. Guia és la nostra mare, el nostre món i el que som per ella. Mare Guia.

La divinitat més venerada des de la prehistòria, i no només a Grècia, sinó en tots els països antics, era la terra. Damunt la terra calciga per primer cop l'homo i es va nodrir dels seus fruits. Els pobles de la Mediterrània identificaren a la deessa terra com la deessa de la fecunditat, representada en forma de dona amb pits nus i grossa, característica de la deessa de la fertilitat. Així, el conreu de la terra va ser estretament associat als rites religiosos. Gea és així, doncs, deessa de la mitologia grega, que personifica la terra, considerada com l'element primordial d'on sortiren les races divines, mare dels déus i mare universal.

M'he sentit mediterrani per canyars, amb sirenes amagades mentre llegia Homer, mirava el perfil mític d'Ítaca a l'horitzó i tenia davant el cap de l'Èucada, des d'on Safo se suïcidà llançant-se a la mà. També, quan menjava polp torrat amb birretzina en un portet blanc i blau de les Cíclades i recordava uns versos marins de Litis. I quan Asunion fotografiava el nom de Lord Byron gravat en una altiva columna de marbre i de cor endins recitava l'elegia de Carles Riba. Oh, Asunion, t'abocaré de lluny amb un crit d'alegria. M'he sentit mediterrani a Istanbul, mentre estols de gavines revolaven com nuvolets juganers. Els altaveus dels minarets llançaven versicles alcorànics al cel i uns xiquets m'oferien cireres en mesuretes de paper de diari. M'he sentit mediterrani veient esglésies ortodoxes convertides en corralls de gallines a la banda turca de l'Egeu i a la grega, just enfront, veient les mesquites otomanes caigudes a terra. I passejant a banda i banda per carrers empedrats a làpides espoliades d'antics cementeris. M'he sentit mediterrani a Rodes, imaginant tirant-lo blanc de passeig pel carrer dels Cavallers, entre nobles cases gòtiques amb escuts de quatre barres esculpits a les façanes. M'he sentit mediterrani a Nicòsia, a l'illa d'Afrodita, botant línies verdes invisibles i fronteres ben visibles, com de xiquet, quan jugava al sambori i amb els rodó esmorzava un bocata de formatge en raïm. M'he sentit mediterrani en una estació d'Atenes, escoltant l'acordió que tocava un xicot sec mentre devanava almoina. A Roma, una fosca matinada en una termini pasoliniana.

l'última drecera, trepitja fort, però no miris mai enrere. Tot depèn de com el vent trenqui totes les promeses. Si estem aquí tenim la sort de poder créixer, de trencar tots els silencis que ens cremen i que ens pesen. Vida, m'ho dones tot.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

mànecs, entrenaments milicians purs. Nino Breva va patir tanta saudade, jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp sonables i esteu accent poesia. De

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.